0: Radio Alcoy, Cadena Ser.
1: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
2: 16 grados centígrados.
0: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
3: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los en aquest punt del matí, en l'inici del nostre programa local. És dimecres 6 de maig i ens endinsem en els diàlegs radiofònics que avui aniran pel camí de l'educació, del ser legal i també de l'anàlisi polític. Perquè en no res, representants del Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer els parlaran de l'oferta educativa que tenen per al proper curs en tots els nivells educatius que hi tenen al centre. Després rebrem a l'advocada Laia Santamaria de Togues, que ens parlarà sobre les herències. Què són? Què s'ha de fer? Quins són els drets? Quins són els costos? Informació molt important i referent en la secció de Ser Legal. I en aquests compassos de maig, l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi ha presentat el número 13 de la seva revista Signe. Als nostres estudis rebrem a representants de l'escola perquè els parlem d'aquesta publicació. Estaran entrevistats per Paco Agulló. I rere la pausa del mes d'abril torna la nostra graella l'anàlisi polític. És a dir, en aquest dimecres de nou anem a rebre a les regidores i regidors de 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi en la tertúlia que estarà presentada i moderada per Lucía Gadea. Això serà a partir de la 1:30 del migdia. Uns anàlisis, unes opinions, un temps de tertúlia que arribarà fins a les 2, moment en què ja connectarem amb els serveis informatius de la cadena SER. Però per davant, com els dèiem, molts diàlegs locals i radiofònics en el nostre programa. I estan sintonitzant a través del 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o també s'hi opten per la ràdio online en www.radioalcoi.com o a l'aplicació mòbil de la cadena SER seleccionant Ràdio Alcoi. Ahí ens escolten, com també s'hi fan servir eixos altaveus intel·ligents que tan sols han de fer-li la indicació pon Ràdio Alcoi i ahí estem. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.
4: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2025-2026.
3: Después del éxito el año pasado con Dancing ABBA, llega a Alcoy Dancing with the Beatles, un viaje épico con cantantes, músicos y bailarines en vivo en un espectáculo único sobre el amor, la amistad y la vida. Próximo 16 de mayo a las 19:30 horas en el Teatre Calderón. Venta de localidades en Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, en taquilla del teatro y en www.ticketalcoy.com. Revive la magia de los inolvidables chicos de Liverpool y la de sus grandes éxitos.
4: Radio Alcoy con la música.
5: En els pròxims minuts, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, d'ací de Ràdio Alcoy, anem a parlar d'un centre educatiu que dona sempre gust el poder parlar en ells. És un centre educatiu emblemàtic de la nostra ciutat. Pues parle de Salesians Sant Vicent Ferrer. I per això, ací, en els estudis de Ràdio Alcoy, comptem amb una àmplia representació del seu professorat i comença precisament presentant al seu director, que és Jaume San Juan. Bon dia, Jaume.
6: Bon dia, Paco. T'has deixat una coseta, eh? El del centre.
5: La veritat, això no l'ha dit, en el centre. Quin salesià? El del centre. Molt bé. Bueno, Jaume, moltíssimes gràcies una vegada més d'estar així en els estudis de Ràdio Alcoi. I ves, molt ben acompanyat, el que han fet ha sigut un poquet profes de cada un dels nivells, vale? Per així també donar als nostres oients una visió completa de lo que és la vostra oferta educativa. Comencem per presentant al cap d'estudis, que és profe de secundària, i que li diuen Jordi García. Bon dia, Jordi.
6: Bon dia, Paco.
5: Què tal? Com estem? Bé?
6: Molt bé, molt bé.
5: Un plaer, tu no el coneixia. Vaig a deixar-me a la persona que sí coneixia pel final. Tinc el profe de primària, que és Jorge Santonja. Bon dia, Jorge. Què tal?
6: Bon dia, Paco.
5: Molt bé, perfecte. I, bueno, pues, a veure, vaig a dir-ho, és que vaig a dir-ho. Jo crec que es coneixem des de 12 anys i en tenim uns quants més. I és també professora d'infantil i és Ausi Carbonell Sanus. Bon dia,
7: Hola,
5: Ausi.
7: Hola, bon dia, Paco.
5: Com estàs?
7: Bé? Molt bé, molt,
5: molt bé.
7: Bé.
5: M'alegre molt perquè, ostres, que tenim, vamos, tota la vida. Es coneixem, la família... I, bueno, és un plaer el poder veure, retrobar-te i poder xerrar un ratet de l'oferta educativa des del punt de vista d'infantil, que eres profe. Jaume, fem eixe marc general, a veure, ara també estes dates, sabem matriculacions, un poquet com esteu, a veure, conta un poc
6: bueno,
5: l'actualitat del centre.
6: El fet d'estar així és un poquet donar a conèixer a les famílies d'Alcoi que tenen xiquets que van a complir els 3 anyets i que van a matricular els seus fills, val? O aquelles persones que vulguin vindre al centre en qualsevol de les etapes educatives de primària, secundària. Mm. És donar a conèixer la realitat del nostre centre, què volem fer, què fem, què som, que tenim allí per oferir a les famílies i bueno, pues que la gent ho conega i que després pues, bueno, tenen les seues portes obertes, que han segut, que seguissin sent perquè durant tot l'any són portes obertes i aquelles dubtes que n'hi ha sobre el nostre centre pues, poden consultar-nos a nosaltres i per això ha vingut la representació de cada etapa per parlar concretament pues, del que fem
5: del dia a dia,
6: del dia, a dia i de la nostra agència com a Col·legi Salesià en la ciutat d'Alcoi, que està obert pues, sempre per a tot el que vulgui vindre.
5: Absolutament. Ara aquestes dates són matriculacions...
6: comencem
5: està?
6: El procés d'admissió en infantil i primària a partir del dia 7,
5: vale.
6: Val? A través d'una una aplicació que fa conselleria i en la que els centres ajudem, és que són de primera opció, i a partir d'ahí pues, bueno, comencem en tot el procediment, esperem que tots els col·les d'Alcoi tinguem xiquets i que totes les aules pues, les tinguem plenes i puguem fer la nostra acció docent, que és la que ens agrada i la que fem en els nostres xavals.
5: Totalment, absolutament. Segur que, vamos, és que els col·legis, que seria una ciutat sense col·legis, totalment. A veure, comencem per els majorets, perquè a més també, Jordi, com a cap d'estudis, també aquesta activitat pastoral que vos diferencia, conta'm un poquiu, també des del teu punt de vista, Jordi. Explica'm un poc.
8: Sí, pues, bueno, un col·legi salesià com el nostre, com el de Juan 23 en la zona nord, o 60 col·legis salesians que hi ha en Espanya o arreu del món, pues tenim un carisma, que és el de Don Bosco.
5: Sí.
8: És un estil educatiu. Ja no és que siga propi, perquè al final tots els centres intenten educar amb estima i... Però bueno, sí que té molta personalitat. L'estil celebratiu, però sobretot el protagonisme juvenil, el pati, l'església, el teatre, que tots aquests ambients formen part de la relació educador-alumne o sí. educador-jove.
5: Mm-hmm.
8: I... Pues bé, mira, cadascú en la nostra etapa intentem plasmar-ho de la millor forma possible i en secundària pues,
5: sí,
8: són tan peculiars com les característiques dels alumnes, no? Tots els adolescents, per definició, pues tenen unes característiques molt peculiars, molt personal, molt individuals i nosaltres al col·legi el que fem és dir què faria Don Bosco en aquest col·legi, en aquest Alcoi, en aquesta zona i en aquests alumnes per tal d'acompanyar aquests alumnes que pugen de sisè o que venen d'altres col·legis i s'incorporen a primer de l'ESO perquè els agrada el nostre ambient, perquè els agrada la nostra forma de fer feina, com t'acollim, com t'acompanyem, sí. Com estem al teu costat fins que complisca 16 anys, pues això, pues, proposant experiències positives, però també sent exigents, exigents en convivència i en disciplina, sent exigents en els hàbits de faena, sent exigents en el dia a dia i en acompanyar aquestes personetes que estan convertint-se i que quan arriben a quart de l'ESO amb decepcions, amb moments més fluixets, que tenim alegries que representen en el viatge a París, que hem vingut fa poc, en les velades de Nadal, en les festes de Don Bosco, de Maria Auxiliadora, que estem preparant, en les graduacions, que són moments pues plens un poc d'èpica per al jove, i que ahir els professors és on veiem pues que brillen pues totes aquestes característiques del dia a dia que s'esforcem en anar posant en les aules, en els passillos, però també això, en el pati, en l'església, en el teatre,
5: en tots els àmbits, en l'esport, que en això tinc que dir-ho també. En el Codiam, estava pensant jo mentre el sentia parlar, Don Bosco ho tindria difícil, perquè xavals ara, pobrets, és una generació, no?, en totes les pantalles, en tot el tema digital.
8: Don Bosco tindria que tornar a ensenyar-se. Don Bosco, que vivia en la revolució industrial d'Itàlia al segle XIX, tenia moltes dificultats que avui per avui no tenim les mateixes, però sí que tenim altres molt diferents. I però bueno, pues les dificultats són a lo millor d'hàbits, d'atenció, de disciplina, però també tenim moltes oportunitats gràcies a això, que sorgeixen pues quan un tutor és verdaderament proper i està, claro, es preocupa dels alumnes i de la família, pues quan un professor està damunt dels alumnes i fa propostes diferents, o quan la tutoria, la pastoral o l'ambient al voltant del col·legi, com el teatre o els grups de confirmació, generen una cosa diferent en ells, que és tan diferent que acaba canviant-los la vida. No es donen compte d'estar més avant, però després t'ho diuen i és... Nosaltres ho veiem.
5: Eixa proximitat, eixa estar tan pendent de l'alumne, jo crec que és una de les claus, sí, absolutament, que teniu allà al col·le. A veure, estos són un poquet, estem parlant d'eixa etapa de 12, 13, 14, 15, 16 anys, d'adolescència, però un poquet més xicotius. Jorge Santonja, explica'm un poquet també, com és el vostre dia a dia, conta'm ahí en primària, què feu, conta'm.
7: Bueno, pues la veritat que és molt paregut, perquè al final som un col·legi que tenim tres etapes i les tres etapes treballen d'una mateixa manera en aquest esperit un poc salesià, tenint a Don Bosco sempre present, i sobretot jo crec que el més important, o una de les coses més importants que més tenim com a senya d'identitat, és aquest acompanyament que fem als xiquets i a l'alumnat en quant a moments durant el dia, no només en dins de classe, que també, sinó en el pati, en les extraescolars, en el teatre, en els grups juvenils, etc. Pues és algo que des del col·legi estem molt presents, i ja no només en aquest alumnat, sinó també en les famílies. Aquest feedback, aquest estar ahí sempre, per a qualsevol preocupació que tinguin, per a qualsevol suggerència, per a qualsevol reunió, per a qualsevol moment, pues jo crec que es fa ser un col·legi punter en aquest aspecte i que es diferencien molt per això, i jo crec que és algo a comentar i a parlar, que és algo molt important que tenim com a centre, i concretament en primària, però no només en primària, sinó en secundària i en infantil, perquè és lo que el comenta, anem tots un poc a la mà de tot això, i aquesta manera, aquest esperit, el tenim tots en el col·le.
5: Molt bé, perfecte. Un poquet com és més aquest dia a dia, i en primària, pues, bueno, els xavals, clar, hi ha que orientar-los per a que en secundària estiguen, no? Un poquet, explica'm.
7: Correcte, pues bueno, va depenent un poquet, perquè al final és una etapa en molts que va des de primer de primària fins a sisè. Hi ha moltes edats, ahir 6 anys són molts, estan evolucionant contínuament. Sí. Per tant, i a banda d'això, el que ha comentat Jordi, que cada xiquet és un món i ve d'una família, d'un context particular, però és veritat que bueno, pues al final... no són el mateix un xiquet de primer de primària com de sisè, que jo per exemple soc tutor de sisè, i ja que tindre en compte més coses, pues eixa disciplina, eixos hàbits diaris d'estudi, d'esforç, la cultura un poc de l'esforç tan important avui en el dia a dia, en la nostra vida, que pareix que a poc a poc està perdent-se, però que jo crec que és superimportant que ells tinguin eixa hàbit d'esforç diàriament tant en els estudis com en els deures, com en el companyerisme, com en el saber estar i en aquesta educació. Per tant, bueno, pues, jo crec que aquest dia a dia tenim de tot. Tenim assignatures, tenim extraescolars, tenim...
5: Rises, tenim...
7: De tot, celebracions, església, tenim teatre, tenim... No sé, és que a vegades ho comentem els companys que al final donem classe, però és que tenim tantes activitats extraordinàries en aquest sentit que celebrem moltíssimes coses, que al final jo crec que és un poc als xiquets el que els agrada i de lo que se'n recorden. Perquè els xiquets, jo sempre penso que al final de les classes de... Bueno, pues d'educació física, de castellà, de matemàtiques, del que siga, pues no se'n recorden tant com del dia de Don Bosco, com del festival de fin de curs, com de, no sé...
5: Tessalín.
7: Tessalín, exacte, com els musicals. Entonces és algo superimportant. Sí, sí.
5: Marca.
7: Clar, marca molt i estem molt presents.
5: Molt.
7: I després això, quan, com diu Jordi, quan són majors, se'n recorden i t'ho agraeixen, la veritat.
5: I això és xulíssim per a un profe, claro.
7: Sí.
5: El tindre ahí. A veure... A veure, espera, estas chicas que fa molt poquiu que estan en el centre, la família tampoc, és que bueno, va, vamos a ponerse serios, no, sí. Vamos, ponerse serios. Desde la etapa de infantil, los más pequeños, Auxi, explícame un poquito cómo trabajáis allí también.
9: A ver, en la etapa de infantil la verdad es que es una etapa muy importante, es una etapa clave,
5: claro.
9: Y lo que más nos interesa para los alumnos es que vengan contentos al colegio. A ver, parece algo sencillo y fácil, pero es una base fundamental. En el momento en el que ellos se sienten a gusto, cómodos y seguros, el aprendizaje, quieras o no, entra mucho más rápido y más fácil. Sí. Tienen ganas de venir al cole, están ilusionados por estar en el cole. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a trabajar con ellos, porque ellos se sienten a gusto en ese cole.
5: Uh-huh.
9: Siempre el proceso de adaptación es un poco complicado. Uh-huh. Entran en un mundo totalmente diferente, aulas diferentes, profesorado diferente, rutinas diferentes. Entonces, ellos necesitan un tiempo para adaptarse, pero... Poco a poco estamos ahí acompañándolos, estamos ahí ayudándolos y conseguimos que ellos cada poquito a poquito se sientan a gusto y se sientan felices. Es lo principal.
5: Claro,
9: a partir de ahí juntas ya todos los contenidos, todo lo que trabajas, lectoescritura, BN, programa de estimulación del lenguaje, talleres de cuentos, toda la inmensidad de cosas que trabajamos con ellos, pero... Siempre en un ambiente feliz.
5: Exacto, esa parte.
9: ¿Y qué es lo más importante también en infantil? El trato con las familias. Es un trato continuo.
5: Cierto.
9: Es un trato directo día tras día. Entonces intentamos que la colaboración entre ellos y nosotros y todo el cole sea muy buena, sea que se sientan a gusto también. Incluso este año, por ejemplo, que yo estoy en la etapa de infantil, elaboramos unas semanas temáticas. Es decir, los padres también entran en un mundo... que si no tienen hermanos es un mundo nuevo.
5: También.
9: Entonces necesitan un acompañamiento. Ahí estamos todo el cole para ayudarlos en esta nueva etapa, en conseguir que los nenes sean autónomos, es decir, esa burbuja que crean en ellos a lo mejor llega un momento que no les beneficia.
5: Uh-huh.
9: Entonces nosotros estamos ahí con esas semanas temáticas ayudándoles a que puedan desarrollar esa autonomía y que crezcan felices.
5: Uh-huh.
9: Y aparte que crezcan como personas. Es fundamental no solo la parte de contenidos, es también importante la parte... de que ellos aprendan a convivir. En la clase hay más personas, en el colegio convivimos con muchos más alumnos.
5: Claro.
9: Y de diferentes edades. Es importante que aprendan a respetarse, a tener los valores básicos para crecer como buenas personas.
5: Vale.
9: Entonces son bases fundamentales que en infantil se trabaja mucho. Y luego trabajamos con las etapas de secundaria y primaria, nos juntamos muchas veces, tanto en la iglesia como en el teatro. Intentamos que ellos nos ayuden al ser los más pequeños, pedimos colaboración, hacemos muchas actividades en las que ellos se conocen, es decir, somos una gran familia. Y las familias es importante que estén unidas. Y en el cole eso es fundamental.
5: Muy bien. Los hermanos mayores y los hermanos menores,
9: sí,
5: ¿no? Están
9: hermanos
5: todos ahí, todos juntos. Muy bien, hay que pasa esta chica, ¿eh? Cache lo más.
8: Es que,
5: pero algo son. El papá ve.
9: El papá ve.
5: Bueno, Jaume, entrem en la recta final, no? Es queden 5 minutets. A veure, un poquet el missatge que donem als oients, i un poquet hem conegut així no molt per damunt, però això, és important que acudisquen, parlen amb vosaltres, vos diguen, explica'm un poc.
6: Sí, bueno, sobretot, com sempre, nosaltres som una família molt oberta, en necessitat de que la gent mos conega, aquell que no mos conega, que són molts els que pues, ara venen de fora i no mos coneixen, que passen per el nostre centre, que pregunten, i nosaltres en tota naturalitat es contem la realitat del nostre centre. Tots els centres són bons, ho ha dit sempre,
5: claro.
6: Només que s'adapten les realitats de cada un a lo que nosaltres oferim. I bueno, esta setmana és important fer els processos d'admissió, que ningú es quede sense fer aquest procés d'admissió, perquè les fases extraordinàries es fan molt llarg i es planten quasi en setembre sense saber a un xiquet on caurà escolaritzat, sí, val? Que ho tinguem en compte, que estem per ajudar-los en aquest procediment també, que saben que és costós per un pare que no està en el dia a dia de l'educació. I pues, com han dit, jo crec que ho han dit molt bé Jordi, Jorge i Ausi, és un col·legi que treballem en família, per a la família, i que els xiquets són el més important per a nosaltres, a un estil molt característic, és el de Don Bosco, sempre preventius, per al que puga ser, i que sempre estem per ajudar el xaval a que creixca i siga en el futur la millor persona possible de tot el món.
5: Molt bé. La senyora és Maria Auxiliadora.
6: Sí, ja és mes de maig, ja estem preparant-se també. Esta setmana el cross també.
5: Ostres, cross
6: demà,
5: nocturno.
6: El divendres tenim el cross nocturn.
5: Perfecte.
6: I Maria Auxiliadora el 24. Exacte. 23, festa externa.
5: Els dos centres salesians i aquest cross nocturn que unix. Un missatget per a cada un dels tres. Comencem, Jorge, aquest missatge final. Què pots dir-nos? Un poquet d'aixina de resum. Ai, perdona, Jordi, perdona. Ha fet al revés, perdona, Jordi, dice.
8: Vinga, pues així de final, pues, si algun antic alumne tinguera que dir alguna cosa de l'ESO, que, pues, que depèn de qui fora diria una cosa, però que segur que se'n recordaria amb estima del professorat, de la relació amb el professorat, a pesar dels moments més durs, i que tenim molt bones experiències donant a conèixer a les famílies el que realment és l'ESO al nostre col·legi, i que això no s'ha de quedar per uns quants, sinó que té que ser per tot el món que tinga interès.
5: Que puga. Bueno, i treballo molt en Europa també, tenim molts programes, no m'he volgut entrar en aquest tema, però
8: sí,
5: bueno.
8: Sí, però bueno, si parlem de programes, Erasmus, inversions lingüístiques, exacte, viatges, d'estudis...
5: Sí, jo sé que no pareu, això té raó. Molt bé, doncs pues aquest missatge també, Jordi, final.
7: Pues en primària un poquet comentar lo que he comentat abans, aquesta importància de ser un col·legi molt proper a les famílies, a l'alumnat, d'aquest sistema preventiu que ens ajuda a previndre pues, possibles situacions en alumnes, en famílies, etc., i que ens ajuda a això, a estar ahí sempre per al que ens necessiten, i donar-li pues, una educació integral a l'alumne, pues, no només de continguts, de sabers, sinó emocional, que avui en dia és, bueno, sempre ha sigut molt important, però cada volta més està demostrant-se que eixa, com ha comentat Ausi, l'estar content, estar feliç, i en que pues, bueno, pues, a voltes no estem tan contents, i n'hi ha que tratar-ho, i n'hi ha que parlar-ho, i n'hi ha que reflexionar sobre aquesta realitat i ajudar-los a gestionar aquestes emocions.
5: Conèixer la realitat de cada persona, de cada família.
7: Correcte.
5: Sobretot jo crec que després de la pandèmia cada volta té més valor aquesta estabilitat emocional que no li donàvem aquesta importància anteriorment. Sí. Ausi, acabamos un poquito ese mensaje final. ¿Qué nos puedes decir
9: tú? A ver, nosotros desde la etapa de infantil y desde todo el colegio lo que queremos ofrecer, lo primero es el valor de la familia, el valor de que todos vamos a caminar juntos, que todos vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra a cada uno de nuestros alumnos, a cada una de las familias, que es lo que tú has dicho, Paco, que la realidad cada vez es diferente, cada año cambia mucho el estado de la sociedad, el estado de las familias, pero yo creo que somos un colegio que siempre estamos ahí, que siempre nos van a encontrar, que estamos abiertos a cualquier familia y que realmente os esperamos a todo el mundo, perquè sereis benvenidos.
5: Molt bé, genial. Molt bé, doncs res, jo crec que hem pogut conèixer aquest centre una vegada més, i sempre és un plaer. Jaume, Jordi, Jorge, Ausi, gràcies per estar així, els quatre. Molt bé, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a tu.
7: Moltes gràcies.
10: Del 2 al 10 de maig, Muro t'espera. Viu la màgia dels moros i cristians amb concerts, entrades i ambaixades espectaculars, revetles i molt més. Gaudís de la baixada i la pujada de la Mare de Déu. Emociona't amb les mascletades i deixa't portar pel ritme de la festa i la música, especialment el dia 9 amb l'entrada mora i el 10 amb la cristiana. L'Ajuntament de Muro et convida a consultar la programació de festes al seu web i a les xarxes socials municipals.
11: Comienza a ser legal, el espacio de divulgación jurídica donde profesionales del derecho analizan de forma clara y breve cómo afecta la ley a tu día a día. Y además, un bloque específico de fiscalidad centrado en los impuestos, obligaciones y novedades que afectan a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Información rigurosa, explicada para todos. Esto es Ser Legal.
12: Laia Santamaría, advocada, què tal?
13: Molt bé.
12: Doncs avui estem en aquesta secció de Ser Legal perquè avui volem conèixer sobre les herències i tot el que comporta. Aleshores, la primera pregunta, què és una herència?
13: Bueno, una herència, descrivint-ho així molt genèric, una definició així molt per damunt, seria pues, un conjunt tant de béns, o sigui, d'actius, però també de deures, d'obligacions, que això moltes vegades a la gent se li olvida, és lo bo, però també és deutes que puguen haver, ¿vale? Que té una persona i que no s'extinguixen quan aquesta persona mori. ¿Vale? Entonces, després de la seva mort, els seus hereus rebran actius i passius. ¿Vale? Entonces, seria, diguem, què és una herència?
12: Aleshores, sí.
13: Quins són els drets i deures que recull? Sí. ¿Vale? Què són aquestes coses? Bueno, pues, drets o actius, pues, propietats, típic cases, pisos, apartaments, terrenys també, rústics també poden ser, però també poden ser crèdits, imaginem-se que hi ha també algun crèdit que s'ha de cobrar, algun dret de propietat intel·lectual, moltes voltes quan són compositors o són artistes també n'hi ha, i aquests drets també són part de l'herència. I després l'altra part, la part igual no tan atractiva, són els deures, pues, són els deutes bancaris, les hipoteques es poden heretar, les obligacions fiscals, hi ha deutes també, front a l'administració també s'hereten, i alguna càrrega que n'hi haguera després de la mort, ¿vale? Algunes despeses com puguen ser les del propi enterrament, si no hi haguera un segur de vida. ¿Vale? Entonces, ahí n'hi ha una sèrie d'actius, però també de passius. Entonces, és qüestió de valorar abans d'heretar, això és important. Moltes vegades la gent no fa una valoració i no hi hereta i després es troba sorpreses.
12: Clar. Aleshores anem a aquest punt, no? Uh-huh. Falta la persona que anem a heretar i quan s'activa aquest protocol?
13: En realitat el protocol s'activa des de... Nosaltres podem demanar el certificat d'últimes voluntats, que és el primer document que necessitarem per a moure-ho tot, a partir de 2 setmanes després, 15 dies naturals realment, però bueno, 2-3 setmanes, a partir d'aquest moment ja sí que el Ministeri ja mos emetís aquest certificat. Uh-huh. Què mos dirà aquest certificat? Quin és, si aquesta persona tenia testament o no, perquè hi ha moltes persones que no otorguen testament, i si el té, quin és l'últim, perquè també pot haver-ne fet diversos i sempre l'últim és el que val. Mm-hmm. Vale? Entonces, en el moment que tinguem aquest certificat, ja podrem, si té testament, anar a la notaria competent, demanar una còpia, com a hereus interessats ens han de facilitar una còpia. Ojo, si no som hereus perquè no apareixem en aquest testament, no ens la facilitaran, no tenen l'obligació, però si sí que som hereus, ens donen una còpia i ja podem veure realment com va disposar la persona que volia repartir els seus béns, perquè això és una altra qüestió que ha que tindre en compte. Uh-huh. Val? Perquè n'hi ha unes persones que, segons la llei, estan obligades a... són el que diuen, tenen la legítima, val? Són hereus legitimaris, però n'hi ha altres que no ho són. I després, si aquesta persona, per exemple, falta sense tindre legitimaris, pot deixar-ho a qui vulga. Això ja serà en funció del parentesc i de la situació personal de cada un. Entonces, quin seria per dir... quina seria la tramitació pas a pas, no? Per fer un esquema així ràpid. Primer obtindre este certificat que hem dit. A les 2 setmanes podem demanar, i a més això es pot demanar des de la web del Ministeri, ara és bastant senzill demanar-ho, es pot demanar aquest certificat, el de defunció, evidentment, per acreditar que aquesta persona ha faltat, i les últimes voluntats. Si tenim ja aquest certificat i aquesta persona efectivament va fer un testament, anar a la notaria, demanar una còpia

0: i a partir de que tinguem aquesta declaració de dreus i els plaços que marca la llei, ja podrem seguir al següent, que és fer l'inventari. Una volta ja tenim l'inventari de tot el que tenia aquesta persona, hi haurà que fer la partició i l'adjudicació, és a dir, partir-ho en lots, en kits, i adjudicar-ho als hereus. I això es farà segons el que diga el testament, o el que, si no tenia testament, el que diga la llei. Si té testament, d'acord al que diga testament. Val. Perquè, a més, el testament s'haurà fet segons el que diu la llei. Clar, un testament s'ha de fer segons les disposicions legals. Uh-huh. I si no en té, pues, segons el que diu la llei directament, ¿vale? Per a la successió intestada, que es diu. I després tindrem la liquidació d'impostos, perquè les herències porten normalment porten aparellades unes liquidacions d'una sèrie d'impostos. I per últim, una volta ja ho hem inventariat tot, ho hem partit i a cada un s'ho ha adjudicat, hi haurà que inscriure-ho, claro, per a que un pis passe del nom de la persona que ha faltat a la de l'hereu, hi ha que inscriure-ho en el registre. Que això també sol comportar una sèrie de despeses d'inscripció en el registre de la propietat. Mm-hmm. Vale? Entonces, tot això són molt ràpid, jo he fet un esquema molt ràpid, sí. Però això pot allargar-se. Perquè, claro, dependrà molt de... Sobretot el més complicat és el fer l'inventari i després la partició. Això són els tràmits que solen ser més enredrats. Més enredrats, però sovint no per la complexitat del tràmit, sinó més bé per posar-se tots d'acord. Clar. No és el mateix fer una herència on hi ha un fill o dos, on hi ha un hereu, ja no un fill, un hereu o dos, que quan ja n'hi ha molts. Quan ja n'hi ha molts és més complicat, més que res per el tràmit de què adjudiquem aquí, com ho valorem, perquè clar, també hem de valorar aquests béns. Clar. Quin valor li donem. Després, moltes vegades ens pregunten quins són els costos que té una herència, no? Bueno, pues això va dependre molt dels béns que s'hereten. Clar, no és el mateix. Els impostos aniran en funció dels impostos i també els gastos notarials del que heretem. No és el mateix heretar un pis que heretar tres cases, dos terrenos i un saldo bancari voluminós. No és el mateix. Entonces, al final, això és un percentatge i també dependrà molt de el parentesco que tinguem. Per què? Pues perquè hi ha unes bonificacions. Així, en la Comunitat Valenciana tenim una sèrie de bonificacions. Si és de pares a fills, n'hi ha una sèrie de bonificacions i fins a 100.000 euros heretats no es paga el 1%. Val? Però si ja el grau de parentesc ja s'allunya, pues sí. Ja el percentatge que va pagant-se és superior.
1: És major.
0: Claro, entonces va dependre molt de quina relació tinguem amb la persona que ha faltat i també el valor de lo que anem a heretar. Perquè si és de pares a fills però heretem 1 milió d'euros, pagarem. Pagarem impostos segur. Val? I després tenim, això és en quant a impostos, després tenim el gasto del notari i el de la gestoria o l'advocat que estiga tramitant-ho. I després, si hi ha certs béns que també paguen la plusvàlua municipal, val? Per el canvi de titularitat també es paga aquest impost d'increment. I després, una pregunta que ens fa moltes voltes és, es pot renunciar a una herència?
1: Exacte.
0: Perquè hi ha molta gent que moltes voltes, quan el que he dit abans, no? Valorar abans d'heretar, hi ha molta gent que ens diu, és que hi ha més deutes que actius, m'interessa heretar. Clar, si hi ha més deutes que actius, moltes voltes hi ha que pensar-ho i dir si la hipoteca supera el valor o si s'han demanat molts préstecs, que és una de les situacions que es poden donar, s'han donat molts préstecs personals, hi ha molts deutes en Hisenda, en la Seguretat Social, pues, moltes vegades val la pena o renunciar a l'herència o acceptar-la a benefici d'inventari, que és una altra opció que ens dona la llei. I què és això? Bueno, pues, a benefici d'inventari vol dir que només respondrem per el valor de l'actiu. És a dir, si només s'hereta un actiu, que és un piso que val 100.000 euros, només respondrem de deutes fins a 100.000 euros. Val? Perquè a benefici d'inventari és que mai superaran els deutes a el que tenim de béns, d'actius. Val? Això és una altra alternativa. Tot això s'ha de fer davant de notari, evidentment. Clar. Els tràmits, evidentment, sempre són notarials. I després, altres preguntes que ens fan moltes voltes la gent és què passa si algun hereu no vol firmar? ¿Vale? Sí. Perquè tot el que m'està parlant és pensant o plantejant la situació de que tots estiguem a bones i de que n'hi hagi una cordialitat entre els hereus. Però n'hi ha moltes que no signen. Hi ha moltes que n'hi ha algun hereu que no vol i no vol signar perquè no està d'acord. Ja bé siguen el valor que li han donat als béns, la manera en què ho han repartit, simplement perquè no vol. ¿Vale? En aquest cas sempre tenim oberta la via judicial. Si és, tot és cordial i és amistós, es pot anar al notari i es pot fer aquest tràmit notarialment. I aquesta escritura es pot inscriure sense cap problema. Però si n'hi ha algun dels... Però, clar, això requereix que tots vagin i signin,
1: clar,
0: evidentment. Si no estan tots davant del notari, no es pot fer notarialment. S'ha de fer judicialment. Però sí que es pot fer l'herència, perquè n'hi ha moltes que ens pregunten si un dels hereus no vol signar...

0: Es perd l'herència? No, l'herència no es perd. S'hauria d'anar al juzgat i presentar una demanda de divisió judicial d'herència, ¿vale?, en la qual se li emplaça al rebelde, com si diguérem, per a que es manifeste, i serà el jutge en aquest cas el que farà les particions. Mm-hmm. ¿Vale? Per tant, aquest procés serà més llarg,
1: clar,
0: molt probablement serà més llarg, serà igual més costós, però, clar, ens obre una via, quan la via del notari o la via del mutu acuerdo, en aquest sentit, de l'acord entre les parts, està tancada. Clar, si ens topem davant d'una paret de no vull signar, sempre tenim la via judicial. Després, altres coses que ens pregunta la gent és el tema de què és una legítima. Moltes voltes la gent no sap molt bé com es distribueix. Una herència realment es distribueix en tres parts. Val? Uh-huh. Una part serà la legítima estricta, que serà per a aquestes persones que el dia que estan legitimàries, és a dir, els fills, el cònyuge... Aquesta part serà per a, sobretot, els fills. Val? Uh-huh. El cònyuge després tindrà un terç de usufructe, però aquesta part serà per als legitimaris. I després tenim un terç de millora, que diem, que és per a millorar a eixos hereus, i després tindrem un altre terç, hem dit que són tres parts,
1: sí,
0: per de lliure disposició, és a dir, que aquí nosaltres ho diguem, el podem deixar a l'Alcoyano o a la fila on iscam, és a dir, no hi ha ningú problema en deixar-li a qui ho diguem, però només eixa tercera part. Els altres dos seran una pas hereu sí o sí i l'altra per a millorar a un o a tots. Val? Val. Això és el que diu la llei. Mm-hmm. Després, si no fem testament, variarà una miqueta, val? Però això és, normalment quan hi ha un testament es fa així.
1: Uh-huh.
0: Entonces, realment, sí, per a fer un exemple així pràctic, si imaginem-se que hi ha una herència on tot sumat, el pis, els saldos bancaris, la fetge de funció, i lo que imaginem-se pues, un terrenet que té el poble, suma 90.000 euros, i n'hi ha tres fills. Bueno, pues, a cada uno, la legítima que es correspondria seria un terç d'aquests 90.000 i d'aquest terç 10.000 a cada uno. ¿Vale? Mm-hmm. És així, per fer-ho en números fàcils.
1: Sí.
0: Per tant, jo què recomano sempre? Pues, mm-hmm, quan una persona falta, primer, mirar si hi ha testament o no, perquè això va canviar-nos molt la tramitació posterior, si hi ha que fer la declaració d'hereus o no, i després parlar amb els hereus. Si només n'hi ha un o dos, serà més senzill. Si n'hi ha més, pues, intentar posar-se tots d'acord per a intentar tramitar-ho el més ràpid possible.
1: Mm-hmm.
0: Val? Però, bueno, no sempre és possible, també ho dic.
1: Ja, també està ahí. I des de Togues, que és
0: correcte,
1: el gabinet que esteu vosaltres, ahí ajudeu a aquesta gent. Perquè...
0: correcte. Nosaltres fem els tràmits tant de demanar els certificats, demanar la documentació, després quan ens porten els documents actius, les escritures, els certificats bancaris, fem el quadern particional que es diu, amb aquest inventari i l'adjudicació, la partició a cadascú,
1: uh-huh,
0: i després ja acompanyem a notaria a fer també els tràmits de firma.
1: Sí, perquè a vegades quan el passa això dius, ja era per antire.
0: És un moment que la veritat és que,
1: dur,
0: clar, s'enjunta la part emocional en la part burocràtica i no sempre la burocràcia ajuda, n'hi ha molts tràmits administratius que hi ha que fer i la gent a vegades va un poc perduda, sobretot en els casos on no hi ha testament, que n'hi ha que fer més tràmits i, per tant, moltes vegades sí que és recomanable comptar amb assessorament previ.
1: I una curiositat que tinc que llegeix moltes vegades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ixos herències d'hàbit d'estat, crec que es diu,
0: correcte,
1: que ho deixen a la Generalitat Valenciana.
0: Claro, és que, anem a veure, es pot deixar quan una persona no té legitimaris, que és el que estàvem comentant, es pot deixar a un altre, es pot rebre per part de l'administració. En el cas de que n'hi hagi un fill o un legitimari, no, en aquest cas seria el cas en què no n'hi hagi testament i, a part, que no n'hi hagi hereus.
1: Mm-hmm.
0: Val? Clar, pot donar-se situacions de persones que no tinguin a ningú legitimari i, a la banda, tampoc n'hi hagi una disposició de qui vol deixar-li.
1: Clar.
0: Ese és el cas.
1: Sí, sí, és que és molt curiós,
0: sobretot passen immobles.
1: Sí.
0: Correcte, és el més habitual.
1: Mm.
0: És raro que una persona... perquè normalment quan una persona no té familiars, lo habitual és que faci un testament i li ho deixi a qui considere, que ja pot ser un familiar llunyà, pot ser un amic o, ja el dic, una entitat, perquè hi ha moltes voltes que també hi ha entitats civils o religioses que reben herències per part de persones que no tenen hereus legitimaris, no tenen fills, no tenen espòs no estan casats, i per tant, pues, aquestes persones poden deixar-li el que vulguin.
1: Si volen saber-ne més sobre les herències o es donar el cas de que han de tramitar tot això, en Togues on vos poden trobar, Laia?
0: Estem en el carrer Sant Nicolau, 34.
1: Ai, teniu el gabinet. Algun apunt més? La veritat és que ha quedat molt clar el que has
0: jo
1: explicat.
0: Jo crec que bàsicament és, abans de tramitar una herència, preguntar... com que tenim temps, perquè moltes voltes les persones s'agobien en fer-ho enseguida. La llei, una cosa que se m'havia oblidat, tenim per al liquidar l'impost de successions, la llei en dona 6 mesos des de la fecha de funció, però es pot prorrogar a 6 mesos més, val? Per tant, és una pràctica bastant habitual que quan veus que van a arribar els 6 mesos i o bé no has aconseguit tota la documentació o bé estem en tràmits de negociar en els hereus com fem la partició, demanar una pròrroga que habitualment sol concedir-se, uh-huh. i tenim 6 mesos més, és a dir, tenim un any per a poder fer aquestes gestions. Que no vol dir que no es puga fer una herència de fa, no sé, molts anys, això també a voltes passa, però sí que és de veres que el tràmit de liquidar l'impost tenim 6 o 12 mesos si ho prorroguem. Uh-huh. Una altra qüestió és la inscripció després de l'herència o fer-la, però l'impost sí que s'ha de pagar en aquest plaç.
1: Exacte.
0: Perquè si no hi ha un recàrrec.
1: Laia Santamaria, advocada, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Molt bé.

0: aquesta entrevista que anem a escoltar en els pròxims minuts en el programa Avui per Avui al Coll, bueno, realment, ho comentem a voltes, està gravada just ahir perquè els components, els protagonistes de l'entrevista van eixir de la presentació de la revista Signe de l'Escola d'Art i Superior de Disseny del Coll i han vingut així als estudis de Ràdio El Coll i els tenim així i vaig molt ràpidament a presentar primer al seu profe, que és Rafa Calvo. Hola Rafa, bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, un plaer de nou tindre't així. Sempre és un plaer i jo crec que els 13 números
1: el
0: de Signe, el 13 números de Signe hem estat
1: Ostres,
0: en Ràdio
1: El
0: Coll.
1: 13.
0: Com passa el temps?
1: Simplement una qüestió. Hem fet la presentació en la Fundació Mutua Levante, en la sala d'actes.
0: Ara ho comentem això, sí. Hem de comentar perquè Fundació Mutua Levante sempre està molt ahí pendent
1: present,
0: de tots
1: sí.
0: els...
1: Portem anys col·laborant en ella i la veritat és que continuarem.
0: Exacte, els anys que faci falta, molt bé. I no ha vingut sol el Rafa, sinó precisament de quatre dels alumnes que han format part d'este projecte, d'esta edició 13 de Signe, i vaig molt ràpidament a presentar des de Ròtova, Gala Benavent. Bon dia, Gala, què tal, com estàs?
2: Bé?
0: Molt bé, m'alegre molt que estigues així. Borja Calatayud, hola Borja.
3: Bon dia.
0: Tu vens de Sant Vicent de Raspeig. Molt bé, perfecte. Tenim a Sara Rodríguez. Hola Sara, què tal, com
4: estàs?
0: Hola,
4: buenas.
0: Molt bé, vens de Gandia.
4: Sí.
0: Molt bé. I un poquet més allunt, però bueno, ella viu a Ibi, però és de Uruguai, Montevideo.
4: No, Freventos. Casi.
0: Y Sara Prícoli.
4: Prícoli, muchas gracias por darnos el espacio de venir a presentar la revista.
0: Pues nada, un placer, Sara, tenerte también aquí. Me dices que el valenciano más o menos...
4: Sí, un poquito. Si no es problema, yo contesto en castellano.
0: Muy bien. Sí, lo que pasa es que a Rafa y yo es que tengo que hablar en valenciano. Porque
4: no, pasa res, no pasa res.
0: No, de otra forma. Rafa, explícame un poquito el proyecto esta 13 edició de Signe. Fem eixe marc general i després eix quatre que ens comenten les seues aportacions.
1: Sí, com sempre vinc fent ja en algunes edicions, es esbossa un poc el que seria el tema, encara que ells el poden arredonir, el poden acabar, inclús li posen un títol concret. Jo simplement esbossa un tema o un fil conductor que ells després tenen que desenvolupar. I a partir d'ahí, com sempre, fem els continguts. Bueno, primer fan, elegeixen uns rols. Els rols, evidentment, van atribuïdes unes tasques que han de complir i que han de fer. Mm-hmm. També és veritat, com he dit en la presentació, que de vegades eixos rols o eixes tasques van intercanviant-se. Depèn de les necessitats de cada moment. I de vegades també tots ens posem a fer de tot, val?
0: Clar, no,
1: però hem de fer els continguts, hem de redactar, hem de buscar les imatges apropiades, hem de corregir aquests continguts, hem de posar les imatges en els seus paràmetres correctes perquè s'han d'imprimir i el tractament de les imatges corresponents, i després és maquetar i després ja, bueno, primer crear el que seria la línia comunicativa de la revista, que cada any és diferent, com sabem.
0: Sí.
1: Cada any, com he dit també en la presentació, es reinventa, muta, es transforma, no? I per tant s'ha de fer el concepte, no? S'ha d'idear el concepte i l'estètica que va marcar aquesta maquetació i aquest disseny de la revista.
0: Sí, però jo el dia també, jo dic, no m'ha quedat clar esta volta el concepte. Tres anys em queda clar, però aquest any és, com dius tu, no és una assignatura, és una aventura.
1: És una aventura.
0: I este any com és un poquet...
1: Sí, és la relació entre la paraula i la imatge, entre la imatge i la paraula, i el títol que ells em van
0: suggerir,
1: em van suggerir al final, bueno, i van marcar d'alguna forma, va ser lo ves o lo lees.
0: Vale, és un poquet...
1: Què fem? Primer sí. Veiem les paraules i després les llegim, o primer les llegim i després les veiem?
0: Vale.
1: Pues depèn de la comunicació de cada...
0: Vale.
1: Depèn també de la intenció de l'autor, i més si es tracta d'un professional de l'expressió gràfica.
0: Exacte. Molt bé, doncs a veure, este és un poquet el marc general i comencem, per exemple, per Gala. Quina ha sigut la teva aportació? Explica'm-nos un poquiu, a veure cada un de vosaltres.
2: Jo estava en direcció artística i el retoc d'imatge.
0: Vale.
2: Ja, és com a dir, Rafa, que al final tots anem ajudant-nos entre nosaltres, i més en els... Quan ja anava més avançant-se la revista, pues anàvem ajudant a maquetació o ajudant en el que fera falta. Realment, al final tot ja em toca un poquet.
0: Lo que sí que en dia és que tu eres una fan de la revista.
2: Ah, sí, jo des dels 4 anys que porten al coll he sigut els 4 anys fan. Tinc tota la col·lecció.
0: Perfecte. Borja també. Borja també.
3: Jo també, sí.
0: A veure, contam un poquet també la teva aportació i contam.
3: Bueno, jo soy el encargado de redes sociales y también un poquito de retoque de imagen.
0: Sí.
3: Y nada, bueno, pues estamos súper conectados con toda la gente ahí con redes sociales, que este año han tenido un boom bastante guay, según he oído, así sí. Que súper contento, la verdad, y muy ilusionado de poder haber cursado esta asignatura que, como decías tú antes, Gale y yo, seguimos desde que entramos.
0: Desde que entrasteis al principio, a ver cuando llego cuarto y poder hacer la revista. Y luego también comentabas en la presentación, ¿no?, ese trabajo de equipo, ¿no?, que ahora también al mismo tiempo caos y al mismo tiempo muy chulo, ¿no?, un poco la experiencia, ¿no?
3: Sí. Bueno, al final sabes que te tienes que enfrentar a trabajar en equipo, pero bueno, es verdad que nosotros nos conocemos de hace 4 años y nunca hemos tenido ningún problema. Sabemos adaptarnos cada uno y ver desde el punto de vista del otro, así que súper a gusto y cero problemas, la verdad.
0: Muy bien, perfecto. Sara Urgo.
4: Sí, nada, yo estaba en equipo de portada y en equipo de dirección artística y la verdad que lo que más vi es eso que dice Borja del compañerismo y el trabajo en equipo, ¿no?, que al final creo que es lo que más enriqueció la revista y lo más importante de lo que del equipo, básicamente.
0: Del producto
4: final. Del producto final, ¿no? Claro. Ah, sí, se nota un montón que en la propia revista estamos todos conviviendo con ideas diferentes y conceptos diferentes. Mm. Muy guay, la verdad.
0: La imagen de cada uno está ahí metida un poco, ¿no?
4: Sí.
0: Muy bien, la otra Sara Rodríguez. Te escuchaba en la presentación, ¿no?, que al final ese caos ha sido bonito, ¿no?
5: Sí, al final participamos todos de una forma muy activa. Y es verdad que nos ha sacado lo peor de todos y lo mejor de todos de una forma impresionante, pero creo que nos ha hecho conocernos mejor también y trabajar mejor como equipo, así que súper contentos con eso, la verdad.
0: Muy bien, habéis acabado mejor profesionales y mejores personas.
5: Sí, al final creo, sí, creo que ha sacado gente como un punto fuerte. Por ejemplo, Borja es muy bueno en redes sociales y ha sabido sacar el brillo y se ha notado con la audiencia. Luego los directores creativos que han participado, portada, maquetadores, todos han sacado como... Se notaba que si al final no encajabas en un rol, acababas haciendo otro rol porque era lo natural. Y al final todos acabábamos encajando y mejorando y sabiendo que nos gusta.
0: Estupendo,
5: entonces, súper guay.
0: Explícanos un poco, Rafa, el Spark, perdón, no podem fer-ho tan específico en la presentación, pero un poco cómo va estructurar la revista este año.
1: Sí, la revista este año está estructurada en 5 secciones o apartats. Una sección preliminar, que es como una introducción, ¿no?, un análisi de diferents aspectes del disseny, unes experiències també, que ahí pues hi ha gent com el Álvaro García, que avui estava present,
0: sí, des de Múrcia, no? Has comentat, ha vingut.
1: Sí, uns monogràfics sobre uns temes concrets i després finalment un universo creativo on hi ha treballs també de l'escola, treballs també externs i on hi ha també unes reflexions plàstiques i creatives també. És a dir, que s'ha dividit d'aquesta forma, altres vegades s'ha dividit d'una altra manera, val? Sí. I enguany ho hem fet d'esta manera, jo diria que un tant especial també.
0: Has destacat també dos noms propis més, a part del d'Àlvaro. Víctor també, m'has dit?
1: Víctor Palau, que és el director de Revista Gràfica, que és una revista de tirà nacional, la millor revista que n'hi ha en tot el territori nacional, es fa en València, i ha tingut la deferència d'escriure-nos
0: un article,
1: jo crec que recomanable, que l'equip de Signe pues recomanem que es llegiu perquè paga la pena.
0: Molt bé, perfecte. I un xic que venia de Castelló, Fernando.
1: I un xic que venia de Castelló, Álvaro García, que és el que he nombrat abans.
0: No, el de Múrcia.
1: Ah, el de Múrcia.
0: Perdó,
1: de Castelló és Fernando Bolós, que ha sigut company meu de l'escola.
0: Exacte.
1: Ha sigut company i, bueno, és un encant de professor i de persona també, i ha tingut també la deferència de vindre des d'allà. Ell també ha fet un contingut en la revista.
0: Vale, perfecte. Molt bé. Tornem altra volta. Gala, no sé, què podem dir? Recomanar als oients de Ràdio Alcoi este treball, lo que fou en l'escola, l'ambient, no sé, què pots dir-nos?
2: Jo la veritat que recomanem l'assignatura, també gràcies perquè tenim a Rafa, que és una part molt important de l'assignatura, però és una assignatura que pots anar ahir i saps que vas donar tot lo teu i que vas a ser escoltat per les opinions,
0: claro.
2: I que ningú va ajudar-te a dir, mira, pues jo vull fer això, tu tens molta llibertat.
0: És una llibertat total.
2: Anar a classe era un rato d'idea un poc Tranquilitat.
0: Una tristesa.
2: Entre diverses barallets que hi ha hagut, però...
0: Intensitat i tranquil·litat, sí, les dues coses.
2: També hem tingut la sort de ser un grup molt bo.
0: Molt bé, s'ha bon
2: juntat.
0: Perfecte. Borja, háblame, perquè esa parte de redes sociales, ¿cómo la has aplicado? Porque me he quedado así un poquito ese gran resultado. Explícame un poco.
3: Bueno, sí. Al final hay que también ver para saber lo que quiere... la gente, ¿no? Entonces, pues es verdad que yo he sido un poco el cabecilla, pero también he tenido la ayuda de Geraldine, también quería mencionarlos, y, claro. Y de Kalin, uh-huh. Que también me han ayudado. Y bueno, pues entre todos veíamos lo que estaba un poquito en tendencia, lo intentamos replicar a nuestra manera. Uh-huh.
1: Que tuviera conexión con la revista,
3: con la revista.
5: También lo forcé yo. Borja, saca la cámara y graba esto. Sácalo al final de una forma muy natural, enseñar lo que es el proceso real. Que yo le forzaba, tipo, haz esto. Y el bueno.
3: Y a veces cuesta que la gente participe, pero luego cuando se ven ahí en el vídeo dicen, ah, oh, qué chulo, tal.
0: Esos son los vídeos que hemos visto ahora en la presentación, ¿no? Eso es muy divertido. Esos vídeos estáis ahí. Porque hablamos un poco, y eso es una reflexión mía, el papel. El escrito, digamos que está opuesto a redes sociales, ¿no? Vosotros estáis dando esta muestra de que se perfectamente pueden convivir, ¿no?
3: Claro, a ver, al final, si tú quieres que la gente vea algo, tendrás que exponerlo, y más ahora que estamos hiperconectados todos, claro, en redes sociales. Así que yo creo que es una muy buena vía para que la gente vea que también puede leer y también puede tocar, exacto, el papel, exacto, y sentirlo, ¿sabes?
0: Que sirva de gancho, de forma, claro, de entrada, pero claro, para lo que es. Vale, eso es importante. Sara, ¿qué me puedes decir tú? Cuéntame un poco más.
4: Nada, lo que dice Borja, ¿no? Que ahora estamos súper conectados con las redes y tal. Yo creo que es muy importante también valorar el trabajo humano y el trabajo tradicional que tiene esta revista detrás, ¿no? El trabajo creativo. Uh-huh. En una era, sobre todo, donde la IA nos está opacando y nos aplasta las nuevas tecnologías, también hay que darle crédito a los creativos, a la generación nuestra de creativos. Y nada, yo creo que esta revista es una prueba de que con compañerismo y con creatividad y tal se pueden lograr cosas muy guays.
0: Como la que tenemos aquí entre
4: como
0: manos.
4: Como la que tenemos entre manos, sí, efectivamente.
0: Perfecto. Sara, ¿qué me puedes también decir?
5: Yo quería destacar un poco eso de que has preguntado que podemos ofrecer, en plan, que esta revista que puede ofrecer como a los oyentes, lo que nos están escuchando. Sí. Y creo que es una buena forma de que si te interesa el diseño, te interesa aprender algo más allá o salir de tus límites, creo que esta revista ofrece muchas experiencias y muchas reflexiones que te hacen pensar más allá de lo que realmente ves. Entonces creo que hace mucho de reflexión, y si te interesa el diseño o tienes curiosidad o simplemente eres una persona culta, creo que esto puede ayudarte un montón a ampliar horizontes.
0: Al mismo tiempo, ¿no? Porque, Rafa, es que los pobres están en una situación, bueno, siempre one day, ¿no? Un día estoy en crisis, ¿no? Y siempre estoy en crisis, ¿no? Sí, pero pero yo es pobre ahora, ¿no? Esta generación, ahora, por ejemplo, que comentabas,
1: sí,
0: la IA.
1: Sí, importantes.
0: Es que...
1: Siempre han agud, pero es veritat que... Y casi siempre venen relacionades amb les tecnologies, no? Jo també ho vaig sofrir quan estudiava a l'escola, ahí va aparèixer tota la tecnologia de l'ordinador. Jo vaig estudiar fent-ho tot a mà, ho fem tot a mà, i això
0: també suposava...
1: va ser una revolució tecnològica, i comporta coses sempre positives i negatives, n'hi ha que saber treure les positives. Jo crec que si ara és la IA, evidentment, però si fan un ús, diguem, ètic, responsable i creatiu de la IA, pot ser un aliat i no un enemic.
0: Obstacle, no?
1: I no un enemic.
0: Molt bé. I això també un poquet ho ha volgut reflectir, no?
1: També, sí. Sempre n'hi ha algun contingut de la IA, d'uns companys que estan fent una investigació sobre aquest tema.
0: Mira,
1: en diferents àmbits, en el gràfic, en la il·lustració i en la moda, i quasi sempre participen en la... També des de que es dediquen a aquesta investigació.
0: La portada, diguem-ne, qui és la portada? Que no
1: la portada és de Patri López, que ha marcat un poc el que és el concepte i l'estètica de la revista. És com veiem, hem apostat per lo visual. Està molt clar, no? Està molt clar.
4: Un artista molt bona, sí.
3: Lo ves o lo lees?
1: Es pot llegir,
0: És que anava a dir-ho, és que ho veig, però no ho llegis.
4: Es pot llegir. És el concepte principal.
1: Hi ha que descobrir-ho.
5: Tens que buscar-la.
0: Hay que buscar el letra.
3: És un poc l'art.
5: No, agradecer-se a la Patri, no? Que ha fet la portada i unes il·lustracions impressionantes, i que ara mismo està treballant en València en un estudio, i que le vaya superbien.
4: Le mandamos un besito.
5: Un besito, no.
0: Molt bé, pues res, ha sigut un plaer tindre-vos així a 5. Moltíssimes gràcies, molt amable.
4: A ti, moltes gràcies.
3: Gràcies.
6: En Ortopedia Ortotecno trabajamos para mejorar tu calidad de vida con soluciones de calidad y una atención cercana. Con más de 25 años de experiencia, comprometidas con nuestros clientes, innovando y cuidando de tu bienestar. Estamos en la Avenida Hispanidad número 2 y ahora te esperamos también en nuestra nueva tienda en calle Santa Rosa número 25. Alcoy, Ortopedia Ortotecno, ahora más cerca de ti.
0: Una i 22 de la vesprada, estem escoltant el programa Avui per Avui al COI i el que també el que estem més pendents d'una roda de premsa que es convocarà a nivell nacional i mentretant ja tinguem decisió per part de Madrid. El que anem a fer és, mentrestant, com comentava, com escoltar a protagonistes d'una roda de premsa que ha tingut lloc esta mateixa matí. Ha sigut en la seu de la Creu Roja perquè ens han presentat el projecte del futur museu, el primer museu en Espanya dedicat a la Creu Roja, i el seu president, Lluís Llorenç, el president de la seu local, ens ha explicat això mateix.
7: És només dir-vos i anunciar-vos algo que per nosaltres és molt important, que considerem que és quasi l'objectiu estrella en estos moments per a l'assemblea d'Alcoi, que és fer i construir el primer museu d'Espanya, de l'estat espanyol, el primer museu de la Creu Roja que es farà i es construirà, i es farà així en Alcoi. Han tingut que salvar moltes dificultats de tipus quasi més bé internes, per qüestions de protocol, per qüestions de que també l'assemblea de la Creu Roja està reestructurant-se i adaptant-se als temps, i en conseqüència han tingut que salvar de veres molts petits però a voltes molestos obstacles, però que gràcies a Déu es han salvat. Res més, reiterar-vos les gràcies i dir-vos de deberes que és el nostre programa estrella. No vull ser ja més llarg, vull només ja, perquè vosaltres teniu el temps també curt. Passe la paraula a
8: Paco Sirvent.
7: Don Francisco.
0: Precisament, el que ara anem a escoltar és a Paco Sirvent, que és un component de la Creu Roja també, de la seu local, i ell és un poc la persona en la que s'ha encarregat de dir les dades, no?, del que serà aquest projecte, un projecte molt ambiciós per part de l'assemblea local, i clar, que de quina forma, no?, es cristal·litza, com serà aquest museu que es dedicarà a la Creu Roja. Escoltem a Paco Sirvent, que en aquesta roda de premsa, en unes projeccions també que hem pogut veure en la seu de la Creu Roja, ens ha explicat. Anem a escoltar a veure què ens ha contat Paco Sirvent.
9: Y simplemente mi parte es la que contaros un poquito cuál es la idea que llevamos adelante con el museo, con la creación del museo. El museo es una iniciativa que no tendría sentido sin una persona importante dentro de ella, que es Roberto Chazarra, la memoria histórica viva. Gracias a él, a su curiosidad, a su trabajo y a su perseverancia, esto puede ser una realidad. Dicho esto, os voy a contar un poquito en qué consiste todo el espacio, porque no hablamos solamente de muestra museística, sino que hablamos de una serie de espacios que se van a juntar o a acoplar con lo que es propiamente la muestra. Entonces, aquí tenéis un pequeño plano para que os situéis. Los espacios que tenemos previstos para el museo abarcan cerca de 500 metros cuadrados, de los cuales este es uno de los espacios que no formará parte del museo, pero sí que estará adjunto al museo. Donde veis hay una zona de acceso, que es esta primera zona, el punto 1, un vestíbulo de entrada que tendrá una imagen impactante. El pasillo central, donde se cuenta la evolución de la Cruz Roja Internacional a la Cruz Roja Nacional, y luego ya entramos en el espacio museístico, que es esta que está recorriendo la manita, donde irán todos los detalles y las cosas que vais a ver. Y luego ya el espacio de la sala multiusos, que es donde estamos ahora. Esto es una simulación de lo mismo que habéis visto, solamente que ya con un poquito de imagen. Como veis, el acceso está, tenemos el vestíbulo, el pasillo central, la zona del museo. Esto es lo que propiamente podríamos llamar zona museística. y ahora simplemente daros un poquito las bases. Las bases del desarrollo del proyecto son, por un lado, hacerlo accesible, hacerlo inclusivo y hacerlo interactivo. Y está montado con la idea de que estén simultaneadas textos con imágenes y con objetos. Objetos que luego, si queréis, los podéis ver, algunos de los que tenemos, bueno, la mayoría de los que tenemos ya preparados. Y las premisas sobre las que se basa el diseño museístico es una visita guiada narrada en pantalla por personajes tanto voluntarios como miembros representativos de la asamblea. Información acompañada por imágenes, tanto con ilustraciones como con ilustraciones de gran formato. Infografías. Espacios recreados, que será un dispensario sanitario y el despacho del doctor Cardona, una persona emblemática dentro de la Asamblea Local de Alcoy, de la historia de la Asamblea. La iluminación será puntual para que centrar la atención. Las vitrinas que contendrán los objetos estarán intercaladas entre los paneles. Y los paneles, es un detalle, los paneles son vinilos que estarán colocados sobre las paredes y ahí estará toda la información. Y luego, por otro lado, pues nada más, simplemente que tengáis una idea. Ah, bueno, los bloques de información que van a contener los paneles son, por un lado, los orígenes y estructuras de Cruz Roja que estudiarán en el pasillo de entrada y la estructura autonómica de Cruz Roja. Las sedes de Cruz Roja en la provincia de Alicante y en Alcoy, las singularidades de Alcoy, que hay muchas singularidades a destacar dentro de la historia de la Cruz Roja, actuaciones destacadas que ha tenido Cruz Roja, actividad de Cruz Roja, emergencias, actuaciones sociales, mejor dicho, y el papel de los voluntarios dentro de Cruz Roja, que es muy importante. Con esto, y ahora para que os hagáis una idea, esta sería la idea expositiva que vamos a llevar adelante. Como veis, los paneles están puestos sobre la pared, no son paneles, son vinilos, y hay fotos, imágenes, textos, y va de forma narrativa. Y con eso era la idea que os queríamos trasladar de por dónde vamos y a dónde queremos llegar, ¿eh? Y yo, por mi parte, nada más. Sí, pero esa es la infografía del vestíbulo de entrada, que es impactante, porque tenemos. ¿Por qué? Porque una barca en Alcoy, pues porque la tenemos, y como vale la pena aprovecharla, pues hemos centrado el vestíbulo en esa imagen.
0: I una vegada ens ha explicat Paco Sirvent aquests detalls més tècnics, clar, hi ha una part que és la part econòmica o la part de aconseguir subvencions per a que això siga una realitat. I d'això s'encarga el vicepresident de l'Assemblea Local de la Creu Roja d'Alcoi, que és Herminio Álvarez, i ens ha explicat aquests aspectes.
10: I la meva funció sí és un poc recaudar fons per fer possible això. Vosaltres també teniu una part important, perquè difundint això la societat alcoiana ho coneix, vale? I ens ajudarà molt per obrir moltes portes. Vale? Una de les coses que volem també en el museu este és donar a conèixer el que la Creu Roja fa en Alcoi, vale? Que no es basa sols en ambulàncies d'això, formació, empleo, ensenyança, vale. Ja ho tindreu en una memòria que enviarem el dia de demà a vosaltres perquè ho tingueu, que també volem fer participar la societat alcoiana. En el tema de la financiació, volem fer partícips, bueno, de la financiació i de tot, volem fer partícips a tot el poble d'Alcoi, vale? Tant població, perquè el museu volem incluir-lo en la red de museus que té aquest Alcoi, el museu de la festa, el museu de tot això, perquè, pues, perquè vinguin els col·legis, perquè vinga la gent a visitar-lo. Vale? Volem fer partícips a tots, volem que participin els organismes públics, vale? Volem que participin les associacions, que per sort en Alcoi hi ha moltes, i això és molt bo, que participin les empreses i que participin també les institucions. Vale? Volem fer, perquè perpetue a l'entrada del museu, volem fer un panel molt gran en el qual estiga tota la gent que ha participat, que recorde allà en el mural este. Vale? Tots els que ha comentat que estiguin allà, vale? Que es perpetue la participació d'ells en el museu. També volem oferir, però ja després voleu les instal·lacions i esta, volem aprofitar això, una volta estigui tot fet, oferir les instal·lacions a empreses, a institucions, a qui necessite, potser pues vull fer un evento, saben que si tenen això, ja es posen en contacte amb nosaltres, fer una espècie d'aliança entre la Creu Roja i les empreses. ¿Vale? Aliança de col·laboració, el que sigui, que ells puguin necessitar alguna cosa, igual que com nosaltres podem necessitar alguna cosa en un moment determinat. Vale? Això ens pues, obriria moltes portes. Bueno, tant pels col·legis, per qui sigui. Sí, ja, conforme esteu dient que tal dia fan una programació per visitar aquest museu, l'altre museu, tot això, així n'hi haurà un altre més que anem a posar en marxa, si Déu vol. ¿Vale? Reitero les gràcies per la vostra ajuda, crec que és important perquè així la gent, jo m'he donat compte que és molt important que això siga conegut, perquè ja ha estat de fa temps, conforme ha dit Lluís, us ha costat un poquet el a començar. Ara, no és un tema, tingueu en compte que és la primera en tota Espanya i s'ha tingut que s'ha medit un poquet per part de la Creu Roja, que la primera Espanya en el COI, sí. La primera Espanya en el COI, una de les primeres sedes a nivell nacional, sí. En el COI, sí. Vale, entonces, això ens ha frenat un poquet, perquè ja portem treballant en això fa diversos mesos, ja hem parlat amb l'Ajuntament, ja hem parlat en alguns organismes i tot. La veritat que de moment, no sé com acabarà, ha sigut molt, molt ben acollit. Vale? Ja veurem com acabarà la cosa, per això us retiré les gràcies per la difusió que aneu a fer d'això.
0: Una vegada, això és el que ens han explicat tant Lluís Llorenç com Paco Sirvent com Herminio Álvarez en aquesta roda de premsa. Ara en l'informatiu d'Hora 14 també traurem una notícia i per suposat en la nostra web també completarem tot el que ens han explicat. I mentre esperem que de Madrid ens donen pas per a aquesta roda de premsa que hem comentat, el que anem a fer és ja donar pas a la nostra companyera Lucía Gadea en la tertúlia de Polítics. Continuarem informant-los.
11: I en Ràdio Alcoi reprenem les tertúlies amb els polítics. Anem a presentar a qui avui ens acompanyen, Lorena Zamorano, del Partit Socialista. Què tal, Lorena? Benvinguda.
12: Moltes gràcies, molt bon dia.
11: Elisa Guillem, de Compromís. Què tal, Elisa?
13: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
11: Kiko Cantó, del Partit Popular. Kiko, benvingut.
14: Hola, gràcies, bon dia.
11: David Abad, de Vox.
15: Hola, bon dia.
11: I Sergi Rodríguez, de Guanyar.
16: Hola, bon dia.
11: Bueno, benvinguts tots a aquestes tertúlies que reprenem, comentava al principi, després d'aquest parèntesis que hem tingut per les festes, la programació de Ràdio Alcoi pues, s'ha d'adequar a esa actualitat. I sí que vos demanaríem, en esta tornada a les tertúlies, un balanç sobre l'impacte de les festes en tots els seus aspectes, en l'econòmic, el social, el cultural. La primera percepció que tenim és que han estat unes festes tranquil·les, que han transcorregut des d'allò previst. Són les festes en les quals ha arrencat el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, que continua fins les properes festes, així que li demanem a Lorena, que és la regidora de Turisme, que arrencara amb este balanç. Lorena.
12: Pues jo crec que, com tots els anys, és un balanç molt positiu. Són les festes tradicionals que més importància cultural i turística tenen i que ens representen al COI més que altres. I enguany, unit al 750 aniversari, que han hagut també actes ja vinculats a aquesta festivitat o a aquest certamen, pues jo crec que ha tret a molta més gent. També hem fet una promoció, estàvem mirant les dades fa uns dies, d'interaccions en la nostra pàgina web i les consultes que s'han fet, i ens ha cridat molt l'atenció perquè s'han fet des d'Àsia, continents que no tradicionalment no ens havíem vist, no ens havíem visitat, encara que siga a nivell telemàtic, però sí que n'hi ha un interès creixent, i jo crec que també ha sigut gràcies a la promoció que la pròpia associació ha fet mitjançant una acció per els radioaficionats de tot el món. Han llançat les festes i el certamen, i també nosaltres des de l'Ajuntament, que hem fet una campanya en una companyia aèria, de les revistes aquestes que estan en els avions, i ahí està un reportatge d'Alcoi i per supost de la festa, i pensem que tot això unit ha servit també per a donar més dimensió a la nostra festa. I jo crec que el balanç ha sigut molt positiu. No vaig a dir que hi havia més gent que mai, perquè jo ja no sé comptabilitzar això, jo sé que els carrers estan plens i no sé fins a quin punt, més o menys, però sí que és cert que per la venda de les cadires estaven pràcticament totes venudes, perquè jo vaig parlar en el president dies abans, bueno, per un detall que teníem, un incident que necessitàvem, i no n'hi havia més, vull dir que estaven totes venudes, i això també és un indicador molt, molt notable, perquè n'hi ha més cadires que ciutadans alcoians, evidentment venen de fora per omplir aquestes cadires. I jo crec que a nivell econòmic està clar la repercussió que té. Fa uns anys es parlava d'una repercussió, a tanto alzado és evident, de 25 milions d'euros. Jo crec que serà molt més, tenint en compte la indústria, perquè això s'ha convertit també en una indústria local i una indústria que s'exporta a tres comarques, el que és la festa, l'artesania i tot el muntatge que implica. I a nivell cultural i a nivell turístic ens reporta, jo crec que, molts beneficis i molta visibilitat, no?
11: Elisa.
14: Hola, bon dia. Bueno, jo, primer que res, el que volia és donar l'enhorabona a tots els càrrecs, perquè la veritat és que crec que van estar fantàstic, i sobretot donar les gràcies a totes les persones que han treballat durant totes les festes per a que nosaltres puguem gaudir-ne, i no sols durant totes les festes, sinó durant tot l'any, perquè hi ha moltíssimes persones que hi ha darrere també, no? Els festers i les festeres que treballen moltíssim també durant l'any per tal de que pugui ser tot avant. Des d'aquesta part fins a la part de sanitaris, a la part de tota la gent que s'encarrega de netejar, tota la part de la seguretat. Bueno, des d'ací, pues, donar-los les gràcies. Bueno, jo, dins de l'aspecte econòmic, també, pues, el recordar una miqueta el que estava comentant la companya Lorena. Jo crec que ningú pot negar que, al final, tota la part tan festiva com cultural, siguin les festes o siga qualsevol esdeveniment que hi ha al COI, al final acaba sent un revulsiu econòmic, i el que fa és que tenim la ciutat plena, que tenim els allotjaments plens, que venen, que consumeixen, que viuen al COI persones de fora, i el que fan és això, pues, moure la nostra economia. Socialment, jo crec que, bueno, que tenim que parlar d'aquesta integració de la dona, i que jo crec que ja és més que evident, i que ja, gràcies a Déu, pues, ja no és una notícia, perquè ja és una, bueno, és una realitat i és una constant. I després, jo sí que m'agradaria parar-me un segonet, no, parlant d'aquest 750 aniversari, perquè diguem que té aquests tres vessants, que seria la religiosa, la festiva i la cultural, i nosaltres des del Departament de Cultura estem molt contents, perquè amb l'Associació de Sant Jordi estem col·laborant moltíssim, bueno, pues, organitzant tot l'any, i la veritat és que, bueno, ja vam veure que havien començat amb aquest any a la Drac també, no? Perquè al final són les dues parts del mateix conte, no? I bueno, i ara tot just comencem, avui mateix ja tenim una reunió amb molts artistes alcoians i alcoianes, i tenim moltes coses organitzades que en breu anirem llançant, i la veritat és que estem super contents d'haver col·laborat amb ells, bueno, de continuar col·laborant, perquè tenim moltíssimes idees i moltíssimes coses que que estem desenvolupant durant tot l'any, sobretot en aquest aspecte més cultural i en l'aspecte artístic. I la veritat és que hi ha pràcticament 40 artistes alcoians col·laborant amb aquest 750 aniversari. Estem parlant de que, bueno, artistes de disciplines completament diferents, estem parlant de gent que, tant de gent novel com gent bueno, més consagrada, i la veritat és que la crida ha sigut espectacular, ha tingut una bueno, un recolzament molt important, i crec que bueno, que serà un any que recordarà tot el coll.
11: Està referència a l'any a l'altre?
14: Sí, no. Al 750 aniversari, sí.
11: En general. Val. Kiko.
15: Sí, bueno, jo també me sumo als agraïments de totes les persones que fan possible les festes. Jo vull dir destacar especialment els primers trons i a les seues juntes directives, perquè la massificació de l'augment de participar de festes participant en les entrades fent que enguany les entrades des de l'associació tingueren una miqueta de por en els horaris, i però es van complir de categoria, i volia donar-li les gràcies específicament als primers trons, les juntes directives, perquè és una labor d'ells durant les dues entrades que acabaren a bona hora. L'impacte econòmic i social i cultural de les festes, doncs és el de tots els anys, no? Ens quedem sempre els alcoians molt satisfets. L'econòmic, valdria la pena tindre, i això segurament no és cosa de l'Ajuntament, possiblement tindre dades reals d'economia, de quines són les facturacions. Evidentment les empreses no van a dir-nos perquè, ni tenen per què dir-nos que facturen, però sí que estaria bé poder tindre dades reals des de la Càmera de Comerç o de les associacions d'empresaris, perquè a vegades també tenim la tendència que quan vem el coi ple, encara que siguin no festes, un cap de setmana d'eventos esportius, vem el coi ple i diem, pues, tot ha anat bé. Bueno, no ho sabem, perquè quan has vingut en un bocadillo baix del braç, parla no de festes, obvio, sinó d'eventos esportius. Estaria bé tindre un dato real de facturació, de qui són els visitants, si els hostaleros són, els hotels estan plens d'alcoians o estan plens de forasters, no sé, dato reals per poder disfrutar d'estos datos, però en coneixement de causa, no per percepcions de veure el carrer ple, i a partir de veure el carrer ple, bé, pues, estem facturant més. Això per una part. L'impacte cultural de les festes, pues, el de tots els anys, és l'expressió màxima d'alcoianer. Jo soc fester d'aixos de a millor de festes que pedaços són, però sí, soc un d'aixos, però bueno, les festes són un motiu d'orgull de la majoria dels alcoians. I en quant la gràcia que tenen les festes és que acaben però sense acabar, perquè acaben començant l'any jubilar, que és eixa, i sa gràcia que ens ha cedit el Vaticà en la ciutat d'Alcoi, de que enguany Alcoi és un any de jubilar dedicat a Sant Jordi, és un any sencer en el que pot vindre turisme catòlic, en este cas religiós, a visitar la església de Sant Jordi i a guanyar el perdó dels seus pecats. Jo crec que és un any que, aprofitant aquest any jubilar, pot ser també d'interès turístic important, i per això sempre nosaltres hem insistit en que la cartelleria de festes sempre hauria de posar-se que les festes de morts i cristians són en honor a Sant Jordi, en guany més que mai, no?
11: David.
16: Bien, pues desde Vox también pues agradecer a todo el personal del ayuntamiento que ha hecho que las fiestas pues sigan su curso, tanto en la limpieza, el orden y la seguridad, porque la verdad es que no ha habido ninguna incidencia que pueda manifestarse. Y cómo no, pues también a los cargos festeros, que han hecho una presentación de un boato también magnífico, muy bonito, espectacular, como todos los años. Creemos que cada año Alcoy se supera, sobre todo en sus fiestas, y como bien ha dicho Kiko, quería agradecer también a los primeros trons y festeros, que son los que colaboran y hacen que esta fiesta pues continúe siendo un puntal en nuestra ciudad, tanto económico, social y cultural. Respecto a lo del año jubilar, pues tenemos que aprovechar este año para que Alcoy, durante todo el año que queda por delante hasta las fiestas del año que viene, aprovechar esa presentación que tenemos, ese año jubilar, esa serie de actos y actividades que están preparándose desde el Casal y desde la iglesia de San Jorge, las rutas que hay jubilares, etcétera. Hay una página web donde se puede consultar todas las actividades que se están haciendo y preparando, y creo que lo que tenemos que hacer es fomentar esa participación, tanto de alcoyanos como de gente de fuera, para que puedan llegar a Alcoy y conocernos y ver lo espléndidos que somos y lo maravillosas personas que somos aquí en Alcoy, especialmente en épocas de fiestas. Como bien ha dicho Lorena, ha habido gente de otros países que también están consultando la página web, y eso pues nos congratula a todos. Yo creo que estamos de estar en una posición satisfactoria, porque creo que se están haciendo bien las cosas, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir peleando, hay que seguir haciendo propaganda, campañas, como bien ha dicho, en los aviones, en los servicios aéreos también, pues en revistas, etcétera, cartelerías. Yo creo que esa es la base fundamental para que Alcoy vuelva a estar en el centro del mapa y que las visitas tanto de gente de los alrededores de aquí de la provincia como de toda España, incluso de fuera, fomenten la economia i la cultura d'Alcoi.
11: Sergi.
17: Ja, coincidim tots, no? Han sigut unes festes esplèndides. Jo pense que, efectivament, hi ha que felicitar a tots els càrrecs, a totes les juntes directives, els primers trons, a l'Associació de Sant Jordi, perquè cada any és un repte. Cada any s'assumem un poc a la cara a la festa i diem, ostres, és que cada volta som més i cada volta ve més gent i això és un repte per a poder-lo organitzar correctament. I enguany ha sigut un exemple de bon fer per part de tots per a que les festes foren lluïdores, no? I, a més, n'hi ha que significar coses, sobretot la incorporació de les dones en tots els actes festers, en normalitat plena, que això és un símptoma d'abans de la festa i de la societat en el seu conjunt, que n'hi ha que felicitar-la. I jo crec que és un fenomen que s'està donant moltíssim en totes les ciutats, en les falles, ho parlàvem abans, no? I en altres, a la Fira de Sevilla i en altres localitats, que cada volta es massifica més la festa i és més motiu de visites turístiques per part de forasters i de gent de fora, no? I això és un repte pels ajuntaments i pels que organitzen la festa i per a tot el poble. Però Alcoi té una capacitat tremenda, el poble d'Alcoi té una capacitat tremenda per a organitzar-se, per a fer valdre la capacitat que té per a fer festa, no? I fer la festa de la forma que nosaltres l'entenem, que és una forma sèria pels actes i alegre quan té que vindre l'alegria i té que vindre un poquet allò que mos identifica, no? De tres dies de parèntesis ple per a poder gaudir i poder disfrutar. I en quant a l'economia, efectivament, són moments, com en tots els puestos, com en totes les localitats, d'aprofitar, pues, que la gent vinga, que la gent consumisca, que la gent pernocte. En definitiva, n'hi ha un moviment econòmic que n'hi ha que aprofitar i que cada volta es fa més gran. Jo crec que sí que fa falta dades, no? Segurament que són molt difícils d'aconseguir, però és evident que quan veus que la gent consulta, que pregunta, que volen vindre i que venen autobusos i que ve molta gent de fora, pues saps que n'hi ha un moviment cada volta major i que, per tant, això teòricament significa un augment cada volta més de moviment econòmic per a la ciutat, no? Jo crec que en això estem tots, pues, molt contents de poder-ho fer. Jo crec que any darrere any, i mira que és difícil, superar-se cada any, però jo crec que ho aconseguim d'alguna manera, és increïble. Jo, l'any passat, que nosaltres, la majoria de si som, no, tots som festers, no? Els aragonesos van tindre la capitania l'any passat i va ser sorprenent tot l'any aquell, però